Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Són les 7. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Art per Art fa aquest matí una pinxotada popular a la plaça dels Reis Catòlics de Poblenou. Hi ha molta música, bon ambient i també la venda d'entrepans calents de pinxo, xistorra i begudes. També sortegen dues espatlles de pernil. I ja us recordem també que aquesta setmana podeu comprar els tiquets i samarretes per participar a la Marxa Popular contra el Càncer de Pineda. Recordeu, durant la setmana, els matins, al Col·le Arquitectura, de 9 a 2, i les tardes, a la plaça de les Mèlies, de 4:45 a 7:15 de la tarda, o també podeu anar al Centre Cívic Poblenou, les tardes de la setmana, de 6 a 8. I a Calella avui és l'últim dia de la Festa Major. Destaquem aquest matí la plantada dels gegants a la 43a trobada de gegants amb la Cercavila i la Ballada. I aquesta tarda es fa el concert de Festa Major amb l'Orquestra Himalaya a l'Embalat i a continuació el Ball de Fi de Festa Major. També destaquem el concert de Fi de Fira amb el grup Fangtori a l'escenari i a 10:15 del vespre a la Platja Gran, a la zona de la Riera Capaspre, es farà el piro musical de la Minerva 2026 i el Fi de la Festa Major. A Santa Susana continua l'Octoberfest, la festa de la cervesa, el torrentó de Can Gelat, i a Palafolls destaquem avui el cicle Clàssica a Sant Genís, música dels carrers de Londres amb el concert del Quartet de Sant Simó a les 7 de la tarda a l'Església Parroquial de Sant Genís de Palafolls. El donatiu és de 10 euros que s'ha de fer en efectiu. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: És diumenge. Són les 8 del matí i és hora d'obrir el Club dels 80. A partir d'ara tenim 4 hores non-stop amb els clàssics més representatius de tot una dècada.
2: De tot una dècada.
1: El Club dels 80. Reviu els èxits d'una generació.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: Són les 9. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Art per Art fa aquest matí una pinxotada popular a la plaça dels Reis Catòlics de Poblenou. Hi ha molta música, bon ambient i també la venda d'entrepans calents de pinxo, xistorra i begudes. També sortegen dues espatlles de pernil. I ja us recordem també que aquesta setmana podeu comprar els tiquets i samarretes per participar a la Marxa Popular contra el Càncer de Pineda. Recordeu, durant la setmana, els matins, al Col·le Arquitectura, de 9 a 2, i les tardes, a la plaça de les Mèlies, de 4:45 a 7:15 de la tarda, o també podeu anar al Centre Cívic Poblenou, les tardes de la setmana, de 6 a 8. I a Calella avui és l'últim dia de la Festa Major. Destaquem aquest matí la plantada dels gegants a la 43a trobada de gegants amb la Cercavila i la Ballada. I aquesta tarda es fa el concert de Festa Major amb l'Orquestra Himalaya a l'Embalat i a continuació el Ball de Fi de Festa Major. També destaquem el concert de Fi de Fira amb el grup Fangtori a l'escenari i a 9:45 del vespre a la Platja Gran, a la zona de la Riera Capaspre, es farà el Piro Musical de la Minerva 2026 i el Fi de la Festa Major. A Santa Susana continua l'Oktoberfest, la festa de la cervesa, el torrentó de Can Gelat, i a Palafolls destaquem avui el cicle Clàssica a Sant Genís, música dels carrers de Londres amb el concert del Quartet de Sant Simó a les 7 de la tarda a l'Església Parroquial de Sant Genís de Palafolls. El donatiu és de 10 euros que s'ha de fer en efectiu. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.
2: Radio Pineda.
0: El Club dels 80 a Radio Pineda. Els èxits de la teva generació.

0: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
0: Els 80. Els grans èxits, els grans artistes, el Club dels 80 de Ràdio Pineda.

0: les 10. Ràdio Pineda.
1: Hola, molt bon dia i bon diumenge. Art per Art fa aquest matí una pinxotada popular a la plaça dels Reis Catòlics de Poblenou. Hi ha molta música, bon ambient i també la menda d'entrepans calents de pinxo, xistorra i begudes. També sortegen dues espatlles de pernil. I ja us recordem també que aquesta setmana podeu comprar els tiquets i samarretes per participar a la marxa popular contra el càncer de Pineda. Recordeu, durant la setmana, els matins, al Col·le Arquitectura, de 9 a 2, i les tardes, a la plaça de les Mèlies, de 4:45 a 7:15 de la tarda, o també podeu anar al Centre Cívic Poblenou, les tardes de la setmana, de 6 a 8. I a Calella avui és l'últim dia de la Festa Major. Destaquem aquest matí la plantada dels gegants a la 43a trobada de gegants amb la Cercavila i la Ballada. I aquesta tarda es fa el concert de Festa Major amb l'Orquestra Himalaya a l'Embalat i a continuació el Ball de Fi de Festa Major. També destaquem el concert de Fi de Fira amb el grup Fangtori a l'escenari i a 3:15 del vespre a la Platja Gran, a la zona de la Riera Capaspre, es farà el Piro Musical de la Minerva 2026 i el Fi de la Festa Major. A Santa Susana continua l'Octoberfest, la festa de la cervesa, el torrentó de Can Gelat, i a Palafolls destaquem avui el cicle Clàssica a Sant Genís, música dels carrers de Londres amb el concert del Quartet de Sant Simó a les 7 de la tarda a l'Església Parroquial de Sant Genís de Palafolls. El donatiu és de 10 euros que s'ha de fer en efectiu. És tot, que acabeu de passar un bon diumenge.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat. A Ràdio Pineda tenim un club. És el Club dels 80 i obrim cada diumenge al matí amb cançons com aquesta.

tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.
5: Ràdio Pineda.
6: Els 80. Els grans èxits, els grans artistes, el Club dels 80 de Ràdio Pineda.

tots els 80 en un sol programa. El Club dels 80 a Ràdio Pineda.

0: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat.

0: Seat Audiosón. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-802249 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: El Club dels 80. A Ràdio Pineda.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

bon dia. Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes. Diumenge, les 12 en punt del migdia, a punt d'obrir una nova edició. Ja és la segona edició d'aquesta nova temporada amb els 30 èxits de la setmana. Aquí, a Ràdio Pineda. Som-hi!

Orgullosos d'estar de nou amb tots vosaltres en aquesta ja segona setmana de la nova temporada. La setmana passada hi vam tornar, per si tu has perdut. I tornem a ser cada setmana aquí a la 9-4-6 i també a radiopineda.cat. La setmana passada a la tercera posició, Anot Ari 54 Ultra, Talk to You.

avança cap al sol. Jo el tinc més que avorrit, el sol. No sé com ho tens tu, però jo, per mi, ja pot estar un temps descansant, perquè déu-n'hi-do com ens ha escalfat aquest estiu. Ugeli, my angeli, ultranate, I'm moving to the sun. Al capdamunt de la nostra llista avui fa 7 dies.

Abunda obrir aquesta setmana número 40 del 28 de setembre al 4 d'octubre 2026. Comptem amb 3 noves incorporacions al top i també una cançó que... Té, he dit 3 noves entrades? No, són 2 només. 2 cançons noves en aquesta setmana número 40. No són tants. Ens emocionem molt, eh? És veritat. 21 setmanes porta llista, amb ella comencem, baixen 9 posicions aquesta setmana, de la 21 a la 30. És Olivia Rodrigo. Això és el seu Drop Dead. Benvinguts a Mega Top 30, els 30 èxits de la setmana. Jo sóc Otmar Schuster, ODJ. Un plaer estar de nou amb tots vosaltres aquí a Ràdio Pirata.

6 posicions menys aquesta setmana per Alex Warren. Fever Dream, de la 23 a la posició número 29. I una més amunt, a la 28, ens hi trobem amb Gina Starr. Juntament amb Nit Moliner, pujant una posició a la seva segona setmana llesta. Amb qui estaràs?

Setmana Senyista. Som Doctor Prats amb l'energia. L'energia positiva que necessitem des de Ràdio Pineda. Aquesta setmana, atenció perquè perden una altra posició. De la 26 a la 27. El meu cos no està preparat. Això ens ho explica en Somber, que aquesta setmana també perden una posició. De la 25 a la 26.

primer candidat a entrar en llista són la Ludwig Bands. Ens arriben amb el seu nou èxit titulat Que Bonic. Seguim la música de casa nostra amb Sopa de Cabra, la banda gironina per excel·lència, amb versions dels seus clàssics, podríem dir-ho d'aquesta manera. És el Far dels Suds en el remix, i aquesta setmana pugen dues, de la 27 a la 25.

30 èxits de la setmana aquí a Ràdio Pineda 94.6 FM i també a radiopineda.cat. És la segona edició d'aquesta nova temporada. Sí, com passa el temps, eh? Nova entrada en llista de Bauza amb Magnetic. Aquí sonen els èxits, aquí sonen les cançons del moment i aquí sona una de les baixades importants d'aquesta setmana. De les 16 cau fins a la 23, ella es diu Taylor Swift. Això és el seu I Knew It, I Knew You.

tingueu por cada vegada que sona aquesta cançó, perquè sí que parla de Dràcula, però és senzillament una cançó, serà la remescla de Tame Impala juntament amb Jenny. Si sona des de la 22 aquesta setmana i baixant de la 19. Nosaltres que seguim amb més pujades en aquest cas. Quarta setmana llista, de la 22 a la 21 puja Hugel i French Montana. Això és Shine.

escoltant un dels èxits del passat estiu 2026, Perduts tu i jo, que bé sona Cora, que aquesta setmana cau de la 18 a la posició número 20 de la nostra llista aquí a Ràdio Pineda. Seguim ara amb aquest Die on This Hill, que puja una posició de la 20 a la 19, i ella és Sienna Spyro.

Anem a buscar. Ell baixa de la 15 a la 18 aquesta setmana. Parlem d'Alfred García. Esteu escoltant Mega Top 30, els 30 èxits de la setmana, i aquí arriba un altre dels aspirants al nostre top. És la nova de Lost Frequencies. És Paraíso. Número

que anem pujant posicions a la nostra llista. Segona setmana nosaltres, de la 30 fins a la 17. Posada important per Karol G, aquest Baby Wow. I, sens dubte, un altre d'aquests temes estiuencs que no oblidarem tan ràpidament. 23 setmanes al nostre Top 30, i això sí, baixant 3 aquesta setmana, de la 13 a la 16. Parlem de Ugel amb el Jamaican Bam Bam.

Arribem ja a la final de la primera part, la primera hora de Mega 30, i ja sabeu que per tancar aquesta primera hora molts cops anem al record. Engeguem la nostra màquina del temps. Com teníem la llista Mega 30? Avui fa just un anyet, en aquestes mateixes dates l'any 2025. Directament ens tiràvem a la fresca amb Figa Flowers. Baixàvem de la 4 a la 5, la seva desena setmana al nostre rànquing.

sona en algun altre lloc. I ho ha fet també durant aquest estiu el Golden de Hunter X, ella és Audrey Nuna i Ray Amy. A la seva cinquena setmana, avui fa un any, pujava de la 7 a la 3 aquest Golden, sí.

0: amunt de la 3 a la 2. Després de 13 setmanes hi està la Ludwig Band. Avui amb la nova. I aquesta sonava avui fa un any, millor amb ell.
1: I ara escombro la meva vida, que s'ha convertit...
0: A una posició del número 1.
1: Te n'aniràs amb el noi que t'estima, o el que s'ofega amb el penúltim trago. No vull que em miris amb els ulls que em mires, no vull que...
0: I és que al capdamunt teníem, a la llista Mega Top 30, avui fa exactament un any, en la setmana número 40 de l'any 2025, amb aquests llaços... A Mama Duixa, en la seva 11a setmana, pujant del 2 a l'1, amb... La vitamina...

0: és la una. Ràdio Pineda.
1: Seguim en aquesta segona part, segona hora Megato 30, els 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants al nostre top. Això és Megato 30. Jo sóc Otmar Schuster, OT DJ, i és el segon programa ja de la nova temporada. De nou amb tots vosaltres, des de Ràdio Pineda. Estem ja a la setmana número 40, del 28 de setembre al 4 d'octubre 2026, i comptem només amb una nova... No, amb dues. No, no, dues. Dues noves entrades. El que passa que, de moment, només hem escoltat una, perquè la segona es troba molt més amunt. Per tant, en aquesta segona hora l'escoltarem. La que sí que hem escoltat des de la 24 és aquesta que sona. The Bowser Magnetic.

I ara seguim pujant més posicions cap amunt. I en aquest cas tenim una de les històries veteranes de la llista. 14 setmanes en llista, Shakira i Burna Boy. De la nau cau fins a la 15, la cançó oficial del Mundial, que alguns ja el tenim més que oblidat. Altres no tant. Shakira i Burna Boy, així sona el Die Die, des de Megato 30.

7 posicions menys per Anna Mena i Lola Índigo. De la 7 baixant a la 14, Petitoa. Seguim ara amb l'entrada més important a llista, que la trobem aquesta setmana molt amunt. A la posició número 13, la nova de Tame Impala. Després del Dràcula, ara ens arriben amb el nou èxit. Es diu Loser. Ah!

0: ball anomenat The Romantic. Així ens arriba Bruno Mars aquesta setmana, pujant dues. On My Soul. Així és com es diu el seu darrer èxit. I els Catarres, després de 17 setmanes a llista, abandonen el top 10 aquesta setmana. Del 10 al 11, diumenge, sense drama.
1: Ja comença a fer-se clar.

aspirants al nostre top. En aquest cas, la nova de Marshmello, Close My Eyes. Ara ens remuntem 2 anys enrere en aquestes mateixes dates al capdamunt de la llista i teníem Lady Gaga amb Bruno Mars. Die with a smile.

avançat en el top 10 d'aquesta setmana número 40 del 28 de setembre al 4 d'octubre 2026. Amb Teddy Swims, Mr. Know It All, dues cap amunt. I de la 11 a la 9 també dues cap amunt per DJ Goja. Així són aquests Me

0: era això.
1: Mataronins per excel·lència i amb nous èxits. En aquest cas, des de la vuitena posició, igual que la setmana passada, ens arriben The Giants amb Era això. I una pujada més que considerable. 10 posicions cap amunt. Cat's Eye, Animals.

posa-la al disc. És un tema que la setmana passada ocupava la segona posició i aquesta setmana ja només la sisena. Ell és Joan Dausà. Ara ens anem a Canàries amb Quevedo, juntament amb Elvis Crespo, li donen un altre cop el nom honorífic de La Graciosa. Aquesta setmana els mantenen a la cinquena posició.

ens anem apropant a les primeres posicions, als èxits cada vegada més grans, als números més petits. 14a setmana llista per Temper City, aquest self-aware que puja de la 6 a la 4. I a la 3, pujant una posició, ens hi trobem amb els Amics de les Arts. Segurament t'estimo. No.

gran novetat, darrer candidat a entrar en llista, la novetat de Take That, que juntament amb Patrick Kelly ens portaven aquest Feel My Love. Ja saps, un altre dels aspirants al nostre top. I ara sona ja la segona posició d'aquesta setmana, que és la primera de la setmana passada. Deixa el número 1, es queda a la segona posició. Pugel amb Moving to the Sun.

marxem. Han sigut dues hores amb els 30 èxits de la setmana. Aquí a Ràdio Pineda, 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Arribem al punt horari de les dues de la tarda d'avui diumenge i tinc per tu la cançó més important de la setmana. Després d'un munt de setmanes a la nostra llista, puja del 3 a l'1 el duo holandès de música electrònica Anot Ar. Junt al vocalista 54 Ultra, alias John Rodríguez. La programació continua aquí a la 946 FM de Ràdio Pineda i nosaltres hi tornem la setmana que ve amb una nova edició del repàs dels 30 èxits de la setmana. Un plaer haver-te acompanyat. Jo sóc Otmar Susterot i DJ, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.
1: Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Són les 3. Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.

0: 94.6 FM.
1: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
5: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Ràdio Pineda.
1: Ràdio Pineda.
0: 94.6 FM.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
3: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
1: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
2: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. A Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
1: Dental Company Pineda et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 937 069 257. Dental Company Pineda, perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Ràdio Pineda.

si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proporcional

0: ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona chill-out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill-out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill-out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Són les 8. Ràdio Pineda.
1: Obrim zona chill out de Ràdio Pineda.
2: Obrim zona chill out de Ràdio Pineda.
1: Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Zona chill out. Zona chill out. Entra i desconnecta.

touch the sky. Free your feelings. Watch your steps.

0: gestió d'energia positiva a Zona Chill Out.
1: Chill Out.
0: Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

Chillout. Zona Chillout de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chillout, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes.

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Entra a Zona Chill Out. Chill Out. Zona Chill Out. Per acabar la setmana com et mereixes.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereix.

Són les 11. Ràdio Pineda. Inspiració d'energia positiva a Zona Chill Out. Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Entra i desconnecta.

HTTP

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes.

Chill Out. Zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.